Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades ni accident, però sí que regeixen retencions habituals d'entrada a Barcelona, especialment a la B20 i la B10, també a la B23, a la C58 i a la 2. També hi ha algunes cues a l'AP7 al Vallès i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i finalment a la C16 d'accés a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda encara la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. L'incendi, causat per un robatori de cable, afecta una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de mitja distància, també els de Rodalies de l'R14. S'ha habilitat en aquest cas servei alternatiu per carretera. A banda, també tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
3: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: Pel que fa al temps, serà majoritàriament assolellat amb calitja i també alguns ruixants de cara a la tarda al Pirineu. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants, la portaveu adjunta de la formació al Congrés Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I torna a l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats aquest dijous ja tornen a estar ocupats. Avui està previst el desallotjament d'altres pisos.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
1: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Aquest 3 i 4 de juliol torna a la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral:
5: si es campixi rellis, que això no és que no és pas seriós.
4: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
6: Atenció!

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Beautiful.
1: Som l'estació musical per excel·lència.
2: Ripollès FM, on sents la música.
3: Crema la nit dins dels teus ulls, encens la flama de la terra dels teus esculls.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten a hores d'ara el PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
3: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona. A banda, també una avaria també a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona, provoca també congestió obligat allà un carril. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58, a la A2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupats i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: La targeta sanitària, si us plau.
2: La teva cartera ara és el mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i, progressivament, també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera. Les teves targetes. Sempre amb tu. 012. La millor resposta.
3: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
4: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

0: rộn ràng. Đi bu dance FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
4: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
3: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda, també una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
2: Notícies en xarxa.
1: Lipama Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
4: Si es campis i rellis, que això no, és que no és pas seriós.
2: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
5: My name is Alex Warren.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. I amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterranis. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: Vestits dels que calçaves camperes lluïdes.
1: Pantalons All Shot Viejo Amigo.
0: I anaves a la disco amb la teva voltaco de Viton pastifat de Brummel? T'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70.

0: Parell, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Doncs molt bé, amb camperes lluïdes i all sharp. Viejo amigo, encetem una nova edició de Hit Parell per a tota aquesta gent que m'esteu escoltant online o arreu de Catalunya i també aquest gran país que és Andorra. Benvinguts a aquesta hora que recupera els èxits d'or de la música. Benvinguts a una nova edició de Hit Parade. Soc en Jordi Casas, repassant aquelles cançons que vaig començar a posar amb el meu tocadiscs de quan era petit, i també vaig començar a presentar la ràdio també quan era bastant petit. De fet, no tenia ni carnet de conduir. Doncs res, apreciats parroquians i parroquianes, benvinguts a Hit

Suposo que a molts i a moltes us sonarà aquesta cançó. De començaments del 2000 és Gigi D'Agostino, amb una cançó que es deia The Riddle. Doncs molt bé, avui començarem el Hit Parade amb la seva versió original. La versió original, òbviament, és una miqueta més tranquil·la. Anem a recuperar un dels grans temes del creador de Warren It Be Good, Nick Kershaw, amb això que va ser número a l'època i que es deia The Riddle.

temps per l'àmbit de la música tecnopop alemanya, època daurada, per exemple, amb Trio, el seu da-da-da, per exemple, Propaganda, Machinery, o, per exemple, aquest noi que malauradament ens va deixar ja fa alguns anys degut a un accident de cotxe a la República Dominicana mentre enregistrava un dels videoclips de les seves cançons. Falco, Der Kommissar, donant pas al boss. Des de l'àlbum Born in the USA, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

creador de grans cançons com Candle in the Wind, dedicada a Marilyn Monroe, Nakita, o per exemple aquesta que deia que encara segueix dempeus. I'm Still Standing, Sir Reginald Dwight, un home amb el títol de Sir, al igual que Tom Jones, més conegut com a Elton John. I aquí tenim un home que una vegada va trobar un pobre que li demanava diners, no li va donar i a més va fer una cançó, Another Day in Paradise. Es tracta, òbviament, de Phil Collins, amb això que recuperem, que es diu Sutsudia.

0: You're not alone. No, jo soy Paco. Gran cançó que havia presentat als anys 90 amb aquesta gent que es deien Olive, com l'oli d'oliva, de quan anava barat. Per cert, el seu àlbum es deia 100% Virgin, referint-se a l'oli d'oliva. Això es deia You're Not Alone, que dona pas ara mateix a una cançó de la creadora de 100% Pure Love, la Crystal Waters, una noia que també vaig anar a buscar amb el cotxe.
1: Què feies, de taxista?
0: Bueno, pràcticament perquè una vegada vaig anar a buscar els Technotronic a una estació de tren i aquesta a l'aeroport. Ella és Crystal Waters i això es deia Gypsy Woman.
2: Gypsy

0: Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant l'avinentesa, li han fet creure que el programa era Revival. I s'ho ha cregut.
1: Connecta
0: amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade.

0: que fugia dels anys 90, que ens va arribar en forma de Wild Level, el vaig presentar com a novetat, ja no sabíem qui eren, i per cert, una banda que posteriorment vàrem conèixer com Madison Avenue, amb una cosa que es deia Don't Call Me Baby, i que directament estava samplejada d'aquesta cançó de Pino Danjo que es deia Que Idea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato.
0: Molt bé, senyores i senyors, sóc en Jordi Casas presentant aquelles antigues i no tan antigues glòries de la història de la música, ara mateix amb una cançó d'una noia que es deia Whitney Elizabeth Houston, era una gran model i millor cantant. Filla de Sissy Houston i neboda de la creadora de Heartbreaker, Dionne Warwick. Aquí tenim això brutal que es deia It's not right, but it's okay. No està malament, però ja està bé. Whitney

gran cançó de començaments dels 90 amb una gent que es deien To Unlimited i això que es deia No Hi Ha Límit, No Limit. Molt bé, ara mateix el que farem és escoltar la música d'un home que bé es dedicava a fer jazz. Es deia John Paul Larkin, era de Los Angeles, Califòrnia, i malauradament un dia 3 de desembre del 1999 ens va deixar. Ens va deixar, però va ser molt famós en els seus darrers dies gràcies a aquesta cançó. Scatman John amb Scatman. Scatman.

és música alegre del Far West. Es deien Rednecks i això, Cotton Eye Joe. És difícil de pronunciar. Molt bé, segurament, amics i amigues, com diria l'home de les camperes lluïdes, recordareu aquesta cançó. Aviam si la recordeu.

que es diu Desenchanté, però aquesta és la versió original que va cantar una vocalista francesa que es diu Mylène Farmer. Molt bé, doncs, anys després va venir una belga que, per cert, vaig veure actuar en una discoteca. I què, cases? I què? Es diu Kate Ryan i aquesta és la versió més nova i que tots i totes coneixeu de Desenchanté.

0: Parade, amb Jordi Casas.
1: Hola, bon dia. Soc l'Eva Martí, cantant original del Fly on the Wings of Love.
2: I jo soy Marian de Cal, cantante de Fly on the Wings of Love, también.
1: También.
3: Bueno, ahora sí, porque lo cantamos juntas.
1: Sí.
3: Pero bueno, soy sí, la cantante de Flying Free.
1: Exacto, pero bueno, vamos a ver. Pero,
3: bueno, entonces tú también.
1: Claro, lo cantamos juntas.
3: Es que lo cantamos juntas.
1: Soy la Martí, que també vaig amb la Marian de Cal amb el Flying Free. Bueno, total, escolta, és un rotllo això, eh? Però no és un rotllo, perquè això volem donar una salutació a tota la gent del programa aquí d'en Jordi Casas.
2: Hit Parade!
1: Amb tots els èxits de la música. Una abraçada ben forta.
3: Un petonàs!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys i 3 mesos de presó, el seu exassessor Koldo García, 19 anys i 8 mesos, i l'empresari Víctor de Aldama, 4 anys i mig, pel cas de les mascaretes. La sentència conclou que formaven part d'una organització criminal dedicada a obtenir beneficis econòmics mitjançant adjudicacions irregulars durant la pandèmia. El Tribunal atribueix a Ábalos delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. I també el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres que ve al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre i fins ara s'han atès un centenar de persones per aquestes altes temperatures. Escoltem ara Imma Soler, que és la subdirectora del Servei d'Emergències de Protecció Civil.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques de Salut ens han explicat que han atès una centena de consultes i d'assistències que han tingut que fer per motius de la calor. Per tant, doncs sí que estem veient aquesta afectació a nivell de territori. Recordem que quan hi ha aquestes temperatures elevades i més quan es mantenen persistents amb el temps, doncs és quan tenen més afectació pel nostre cos, per les persones, i per tant doncs cal vigilar-ho.
1: Protecció Civil també ha posat en prealerta el Pla Infocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. De fet, ara encara continua un carril tallat i encara hi ha retencions importants en aquest punt. Amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
6: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
1: Ah, sí? I com està?
0: Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
2: La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest 3 i 4 de juliol torna a la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Màgic, conegut per la seva frase viral.
4: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
3: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.

0: 3 dècades de música amb Jordi Casas
1: i 1000 excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Hi guys, I'm Leonie.

0: l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM. On sents la música? On sents la música?

0: quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Tim, come up. Hi.

0: www.ripollesfm.cat.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu per poder mirar-me.

0: dos, tres.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera a Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li ha imposat 4 anys i mig, 4 anys i mig que no haurà d'estar a la presó, això sí. I el Consell General del Poder Judicial ha expedientat el jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez, per assegurar que retira el passaport, recordem, a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació de 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrat molt crítica amb la instrucció de Peinado.
4: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces, que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo. Pero creo que el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial haya tenido que actuar evidencia lo que creo que todo el país está viendo.
3: I dia àlgid de la onada de calor, per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Emergència, s'ha hagut d'atendre un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes d'aquesta calor. Per avui les temperatures es continuaran enfilant, com us dèiem, per això la subdirectora de Protecció Civil i Masoler ha fet algunes recomanacions.
5: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
3: I a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i que plega obres significatives de la seva trajectòria. I hi haurà cinquè partit de la final de l'Hockey Lliga masculina. L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2. El títol es decidirà en el cinquè partit.
1: Auto Ripollès Motor, servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Auto Ripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Màgic, conegut per la seva frase viral:
1: si es campis i rellis, que això no, és que no és pas seriós.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerç.cat. Organitza Campdevànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat de Catalunya, Fecoris, Uyer i la Diputació de Girona.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
6: Michael Patrick Kelly.

safety for the safety.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
4: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
3: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes al barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
5: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
3: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: És xulíssima. De debò que està feta amb plàstic de deixalles del fons marí?
2: El problema és que no sabem com fer-ho per comercialitzar-les.
3: Si ets una persona emprenedora, tens una idea de negoci, vols avaluar-ne la viabilitat i posar-la en marxa, la xarxa Empren t'ofereix orientació, assessorament, formació i suport per obtenir finançament. 300 experts i expertes d'arreu de Catalunya t'acompanyaran en la creació de la teva empresa i t'ajudaran a fer-la créixer. Entra a xarxaempren.gencat.cat. Sol·licita assessorament i fes realitat el teu projecte. 012, la millor resposta.
4: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
5: What's up? It's 5 Seconds of Summer.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de la onada de calor, es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
3: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits d'or i de les nits tropicals, no, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina al sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
4: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
2: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya central. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient a administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Candabànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Màgic, conegut per la seva frase viral.
4: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
3: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomer.cat. Organitza Candabanol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Candabanol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
5: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
1: Creu Roja. Hello, I'm Maisie Peaches.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut fer referència avui als casos judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. En un acte sobre Espanya Verda i Digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que els fons Generation, amb aquests fons, s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
3: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social.
4: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
2: Escoltàvem ara precisament Aina Vidal dels Comuns, la portaveu dels Comuns. Precisament els socis de govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos. De tota manera, com sentíem, han condemnat el fet que l'empresari Víctor Aldama hagi estat condemnat a 4 anys i mig, però saldi la seva pena amb un any de treballs a la comunitat. Més qüestions. Els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic. Barcelona ha fet balanç avui dels treballs que s'estan fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica, una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al rec dels espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram, també al funcionament de les fonts ornamentals. I la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha acordat citar a declarar com a testimonis la parella de l'empresari, les seves filles, germanes de l'acusat, Jonathan Andic, i la terapeuta familiar, entre d'altres. Són una dotzena de testimonis, entre ells 2 agents dels Mossos de la Unitat d'Intervenció de Muntanya, i que van ser els que van arribar al lloc dels fets en el moment. En la resolució també insta el cos a investigar la identificació dels 2 excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia dels fets.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: a matar xinxa.
1: El Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
2: Ripollès FM, on sents la música.

Hi, I'm Tino, Pro Disco Machine.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magi, conegut per la seva frase viral.
2: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
1: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
4: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut? I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda.

0: Són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li ha imposat 4 anys i mig. La sentència que s'ha dictat per unanimitat conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. I el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Així ho ha explicat avui en el seu projecte a la xarxa. Ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots.
1: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
0: I un motorista ha mort a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a l'interior de Lloret, a la carretera C-63. La policia s'ha fet càrrec del sinistre, també hi ha hagut i han actuat dues dotacions als bombers, al sistema d'emergències i als Mossos d'Esquadra. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès. Les causes de l'accident s'estan investigant. I parlem ara de la muntanya de Lleixiu, a Pallars Sobirà. S'ha consolidat un any més com un dels destins preferits pels ramaders per portar-hi bestiar. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat aquests dies a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten els animals, diuen, per les seves excel·lents característiques, la gran extensió de massa forestal, la força quantitat d'aigua i les pastures de qualitat. Cada cop hi ha menys ramaders d'extensiu, però molts tenen cada cop més animals i van a buscar muntanyes fora del seu municipi. I més de 110 artistes joves protagonitzen la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona.
2: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: noves de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. VIP 45 In Session, en cabina Josep Lloret.

0: Esta es la teva ràdio.
1: Ets a Ripollès FM.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

0: vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Michael Schulte.